0: con innovación y pasión? Eso es el Náutico Oliva, un edificio histórico sobre el Mediterráneo, rodeado de mar, en el que el tiempo se detiene para ti. Más información y reservas en nuestra página web, elnauticrestaurantoliva.com. El Náutico Oliva, Grupo Les Dos Yunes.
1: Esto sucedió el año pasado en un late night de máxima audiencia. Un presentador muy, muy conocido hablaba de coches con un actor muy, muy famoso. Y este actor famoso reconoció orgulloso que conducía un Seat de toda la vida. De casting en casting, con su Seat, consiguió un Goya.
2: Cuando te mueves, pasan cosas. Estrena nuevo Seat Ibiza o el nuevo Seat Arona y sigue rodando.
3: Miferauto, tu Seat en Gandía, Alcira, Xàtiva, Ontinyent y Alcoy.
4: Universitat Sènior al campus de Gandia de la Universitat Politècnica de València. Si tens més de 50 anys i ganes d'aprendre i viure noves experiències, apunta't a la Sènior de la UPB. Encara queden places disponibles per al curs de dilluns i dimecres de 4 i mitja a 7 de la vesprada. Egiptologia, salut, astronomia i molt més. Tot impartit al campus de Gandia de la UPB. Més informació i inscripcions a gandia.upb.es.
5: Existe un lugar donde aprender todo eso que nadie puede enseñarte. Pero antes de matricularte debes saber algo. No te vas a graduar, porque en la Universidad de la Calle nunca vas a dejar de aprender.
6: Descubre con el nuevo Cupra Raval 100% eléctrico con más de 440 kilómetros de autonomía todo lo que la ciudad puede enseñarte.
7: Miferauto, tu centro Cupra en Gandía, Xàtiva, Alcira, Ontinyent y Alcoy.
8: Desayunos, almuerzos, comidas, tardeos, cenas, entre semana o el fin de semana, el mejor lugar para disfrutar, Restaurante Club de Tenis Oliva. Te esperamos.
9: La mañana.
10: COPE Onda Naranja.
9: Estar informado.
11: Continuem endavant, 13 hores i 9 minuts i anem cap a la localitat d'Oliva perquè allí tenim el regidor responsable de l'àrea d'Economia i Senda, que no és un altre que Mario Vidal, regidor. Molt bon dia, benvingut, gràcies per estar avui amb nosaltres.
12: Molt bon dia, Carmen. Gràcies a vosaltres sempre per contactar i això, pues, tractar de resoldre, traure de dubtes a la gent al voltant d'informacions que es publiquen en les xarxes socials, sí, per, altres regidors, bueno, per altres regidors de la corporació municipal, que no sé si el que volen fer és més embolicar a la gent que alarmisme més que altra cosa.
11: Perquè estos dies hem vist, sobretot, com diem, a les xarxes, que es parla, entre d'altres qüestions, de la situació econòmico-financera de l'Ajuntament d'Oliva. I hem vist crítiques pel que fa a aquest estat del qual se'ns diu allò de pèssima, lamentable situació, arques buides.
12: Sí, en aquest cas el portaveu, no?, i cap de llista del Partit Popular, el senyor Germán Salazar, va fer un vídeo dient que si l'Ajuntament d'Oliva estava en pèrdues de números rojos perquè hi havia una xifra de menys 751.000 euros negatiu de diferència entre el que estava en el pressupost d'ingressos i el pressupost de despeses. I clar, jo ahir era com dir, anem a veure, dic, este senyor té un poc de desconeixement de com funciona la hisenda local, tota la matèria que fa referència als drets i a les obligacions reconegudes que té l'Ajuntament, uh-huh, i que per atraure el resultat de la liquidació d'un exercici també tenen en compte els diners que l'Ajuntament tenia estalviat d'anys anteriors,
11: sí,
12: i que s'han utilitzat precisament per a pagar noves inversions i millores en els carrers de la ciutat d'Oliva.
11: Mm-hmm.
12: Clar, i tot això s'aplica en aquests ajustos que marca la llei i es comptabilitzen tots els recursos. Clar, amb això avui el que tenim el quadre real, no?, la fotografia real, és que Oliva tanca l'any 2025 en un superàvit positiu de quasi 4,7 milions d'euros. I clar, doncs, el que traslladava el senyor Salazar, no?, el resultat de l'exercici, si agarres els drets i les obligacions reconegudes netes, és de menys 750.000 euros. Dic, no, senyor Salazar, dic, anem a veure. Dic, com fan tots els ajuntaments, si compleixen les regles fiscals, també tirem mà del romanent de tesoreria, no?, del que tenim guardat en la vidriola.
11: Uh-huh.
12: Però, entre altres coses, li afegim aquests ajustos financers que corresponen a crèdit, no?, diners que s'han gastat finançats amb el romanent de tesoreria, que són 2,4 milions d'euros. I després tenim Lo que passa normalment en molta despesa o en molts ingressos, no? Que tu, quan fas el pressupost, fas una previsió d'aquesta despesa o d'aquests ingressos d'una quantitat que al final d'any pot ser que es quede per davant o es quede per damunt. Tenint en compte tot això, aquests ajustos sumen 5,4 milions d'euros. Menys els 750.000 euros, el que queden són aquests quasi 4,7 milions d'euros de superàvit positiu que té l'Ajuntament d'Oliva. Clar, jo el que li, també li transmitia al senyor Saladar en el plenari ordinari del mes de setembre era dir-li, diguem-ne, a veure, senyor Saladar, dic, això són informes que us signen les autoritats nacionals que porten els comptes de l'Ajuntament d'Oliva, tant des del Departament d'Intervenció com de Tresoreria. I això ha de llegir els informes en els quals es qualifica la situació econòmica i financera de l'Ajuntament d'Oliva òptima. Perquè, mira, entre altres coses, Carmen, que és el que també traslladava jo en el plenari. Però l'Ajuntament d'Oliva ja fa molt de temps que això ho repetim i cada volta que presentem els pressupostos municipals, el deute bancari és zero. Complim amb l'objectiu de l'estabilitat pressupostària. Ens mantenim dins del límit màxim fixat per a la regla de la despesa, que també estem complint-la. I, per tant, tenim una situació que també ens permet, entre altres coses, i és el que jo dic, mira, dic, això és més de comptabilitat de, què dic jo, d'andar por casa, no? Que dic, mira, la liquidesa que té, sols fixant-nos en el que és la liquidesa o liquiditat que té l'Ajuntament a curt termini.
11: Sí.
12: Nosaltres tenim de fons líquids un 2,33 de fons líquid, la ràtio.
11: Sí.
12: Perquè estem en 14,7 milions d'euros per a sempre, de l'any 2025, per a fer front a deutes a curt termini de 6,3 milions d'euros. És a dir, en el que tenim de fons líquids, superem en 2,33 vegades el que n'hi ha de deutes a curt termini. Si ja anem sumant també aquests drets que s'han quedat pendents de cobrament, per a passar a la següent ràdio, que és la liquiditat a curt termini, ja és quasi quatre vegades l'import de les obligacions de pagament que té l'Ajuntament per a fer front a aquests pagos. O sigui, tenim quasi quatre vegades més diners per a pagar els deutes que té l'Ajuntament a curt termini. I si ja parlem de tota la liquiditat que tenim de l'actiu corrent que té l'Ajuntament total, ahir ja ens n'anem, que tenim un actiu corrent de 21 milions d'euros per un passiu corrent de 6,3 milions. Què estem parlant? Dic, jo no sé on veu aquest home aquest alarmisme, aquesta preocupació que trasllada ell a la
11: dir,
12: ciutadania.
11: A veure si ho entres bé. No sols, segons es diu vostè, no sols l'Ajuntament d'Oliva no té un problema de liquidesa, sinó que té diners i estalvis suficients per a fer front a la despesa actual.
12: A curt termini és que tenim de tot, clar, perquè és que nosaltres, o sigui, l'Ajuntament d'Oliva, al no estar endeutat, al no tindre un crèdit a llarg termini, no tenim cap préstec a llarg termini, tu no estàs endeutat a llarg termini. Tot el que tens són deutes que són en una periodicitat màxima anual, tot és a curt termini.
11: Sí.
12: I estem parlant que hi ha una diferència de quasi 15 milions d'euros entre tot l'actiu que tenim a curt termini i el passiu, tots els deutes que tenim a curt termini, que són 6,3 milions d'euros. Són 15 milions de diferència. I jo, este senyor, dic, no sé on veu aquesta distorsió de la realitat que vol traslladar ell a la ciutadania. I clar, nosaltres també veiem aquest estat òptim que demostra l'economia de l'Ajuntament d'Oliva. Vam poder fer també la setmana passada, que això és una cosa molt positiva, i trobo que en la vida s'havia aprovat tan pronte la plantilla i la relació de llocs de treball per a un any posterior, no? Per al 2017, ja vam aprovar la setmana passada, ja vam fer la taula de negociació amb els sindicats i amb tots els representants dels grups municipals que composen la corporació municipal, i es va arribar a l'acord perquè nosaltres ara tenim una empresa que és la que està dissenyant-nos la nova relació de llocs de treball de l'Ajuntament d'Oliva, perquè l'última oficial que es va aprovar de tot l'organigrama de tots els departaments de l'Ajuntament d'Oliva és de l'any 2007. des del passat mes de juny.
11: Sí, que calia actualitzar aquesta relació de llocs de treball.
12: És que són 20 anys que han passat, Carmen. És que són 20 anys. Mira com haurà canviat el funcionament de l'Ajuntament d'Oliva. I clar, hi ha que optimitzar tots els llocs de treball dins de cada departament. I per això ara està fent el treball l'empresa. Ara estan actualment entrevistant personalment a tots els membres de cadascun dels departaments de l'Ajuntament d'Oliva. I l'empresa ja es presentarà, perquè periòdicament va informar-nos de quina fase està fent del seu cronograma d'actuacions en juliol de l'any que ve, ja ens presentarà quina ha de ser l'estructura òptima que ha de presentar l'Ajuntament d'Oliva per a ja poder atendre molt millor totes les necessitats i demandes que té la ciutat d'Oliva. I que aleshores...
11: És a dir, que no n'hi hagi un departament sobredimensionat i un altre que estigui en necessitat de personal.
12: Correctíssim. Ara, i això ja ho vam aconseguir. O sigui, i això és el que vostès deien tots els anys. És el primer pas per a poder aprovar el pressupost municipal. Ara ja tenim la despesa que representa normalment de l'Ajuntament d'Oliva del pressupost municipal al voltant del 50-55% de la despesa que té l'Ajuntament d'Oliva. Eixe pas ja el tenim. Esta setmana, tant tots els meus companys i companyes de l'equip de govern, com els seus departaments, m'acabem de traslladar totes les seves previsions econòmiques de necessitats per a l'any que ve. I ara ja ens posem mans a l'obra per això, per a veure quin és el...
11: Vaja, que ja està vostè començant a treballar en el pressupost del 27.
12: Sí. I nosaltres el que volem és... Perquè això ja em va traslladar també des del Departament d'Intervenció en Tesoreria, diu Mario, diu, enguany podrem tindre aprovat de forma definitiva ja en vigor el pressupost nou en gener, a poder ser la primera setmana de gener. I nosaltres la nostra idea és treballar. Jo veig ara molt precipitat, en el mes d'octubre, anar a presentar i aprovar el pressupost municipal, però soc més optimista, no dono dates, no, però abans d'acabar l'any i sense arribar al mes de desembre podríem tindre un plenari per aprovar el pressupost, la plantilla i la relació de llocs de treball, perquè va tot en dins del mateix expedient, va tota aquesta informació econòmica i financera de l'Ajuntament d'Oliva per a poder aprovar el pressupost municipal. O sigui, ara estem ja en aquest camí, jo ja he rebut propostes de diversos departaments, que ara estic jo, per això, omplint el sac de totes les propostes que van traslladant de tots els departaments, i una vegada les tinguem en taula, pues ja n'hi ha que decidir i ajustar totes aquestes propostes a la realitat que tindrem del pressupost municipal per a l'any que ve.
11: Molt bé, doncs jo crec que ha sigut clara l'explicació i bueno, estarem pendents a veure què és el que dona de si, a veure si enguany efectivament tal conforme ens diu se pot aprovar aquest pressupost per a que entre en vigor a principis del mes de gener en temps i en forma i bueno, i aclarits els dubtes de com i de quina manera estan les arques municipals en estos moments a l'Ajuntament d'Oliva.
12: No existeix aquest alarmisme, aquesta confusió que s'ha volgut traslladar de les xarxes socials, de l'oposició, i dic, és que no ho entenc. I dic, perquè dic, jo li diria al senyor Carles, dic, és que no sé si vostè ha mirat el mateix informe, el mateix expedient que he consultat jo, que jo no m'he deixat ningú full per revisar.
11: Molt bé, doncs, regidor, moltíssimes gràcies per haver estat avui amb nosaltres i per haver-nos-ho contat.
12: Com sempre, Carmen, gràcies a vosaltres i ens adrecem a la pròxima telefonada o visita en l'estudi.
11: Ahí estarem, gràcies, adeu.
12: Gràcies, Carmen.
9: El COPE más cercana está en el 90.6 FM.
13: La importancia de quien te lo cuenta.
14: Celebra, vive, disfruta, comparte. Les Dos Llunes. Ven a disfrutar en familia de Les Dos Llunes y disfruta de nuestras fantásticas instalaciones con piscinas. Les Dos Llunes. Reservas en el 962-856-351. Grupo Les Dos Llunes. Celebra con nosotros la vida.